Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

7 i mitja, Marlena, la Victòria, Dua Lipa, Víctor Cabral, Douglas Alves, Other Than Hell i Bombay en Llamas. Més cosetes del Viena. Viva Suecia, però antes, 21, Love of Lesbian i La Vida Moderna.

saben, Fonsi Stans, el Wild del PIM. El PIM, Laura Pergolizzi. Més coneguda simplement per les seues inicials, eh? El PIM. Ella és una cantant i compositora estadounidense. Entre seus treballs, bueno, pues destaca sobretot el Lost on You. Però després d'haver aconseguit un número uno amb este Lost on You, bueno, pues va revalidar estar en lo més alt amb este que t'hem posat, este que hem rescatat, el Wild. Fins la data, el PIM ha publicat 6 àlbums d'estudi. I ha fet cançons per artistes tan importants com Cher, Rihanna, Leona Lewis, Cristina Aguilera. I ha treballat amb altres com Celine Dion o Avicii, entre altres. Avui hem rescatat este vell èxit del PIM, un dels seus primers temes. I així hem obert el 100% Radio Fórmula, l'edició de Sant Fermín, eh? Avui és dimarts, 7

fins les 10 tenim el nostre temps per a enterar-nos de què i de qui se parla a la premsa musical. Fem el millor repàs per posar-te al dia. I com sempre, estem en molt bona companyia, junta a G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. A G-Sport es trobem a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la seva web, gsport.es.

Està donant-nos molt bona sort Shakira i el seu Dai Dai en este Mundial, eh? O ella o vosaltres, que ahir vau fer molta força. Però Espanya s'ha tornat a classificar i ja passa als quarts. Bueno, pues gràcies a tots els que vau fer força, eh? Bueno, Estats Units se n'ha anat al Poal i ha quedat ara Bèlgica. Ens enfrontem a Bèlgica aquest divendres. Molt bon horari, a les 9 de la nit este divendres.

0: temes que ens presenta Benson Boone sonen així com a molt grans veritat o com a bandes sonores. No podia faltar este The Time of My Life, que és el seu nou senzill. Ara ja estàs més al dia.
1: Radio Chella. Tu atracció musical. 90.2 FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio Chella. Llenamos tu vida de música.
2: You are the beat.

0: entrevistas, noticias y los mejores consejos. Piensa en Azul, Blu Radio Chella. En el 90.2 y en www.bluradiofm.es.
1: Completem l'hora com sempre amb la previsió de l'horatge. Visitem horatgeneta.com. Avui es conten ola de calor de rècord. La segona ona de calor de l'estiu 26 serà de les més fortes dels últims temps. Ahir les temperatures ja tocaren els 40 graus en punts de la Ribera Alta i de la Costera. I avui pinta pitjor en començar el dia amb un avís roig per calor extrema al litoral i prelitoral del sud de València i avís taronja a la major part de la comunitat. Dia que serà difícil de suportar i de superar a l'aire lliure. Però és que no estem de vacances, sobretot. Un dia molt dur, amb màximes que voldran tocar els 45 graus al centre de la comunitat i 40 a la costa. Sol i molta calor de matí. Sol i calor extrema de vesprada. Amb probabilitat de tronades a bona part del nord i de l'interior. Amb perill de que aquestes siguin seques. Els avisos de calor se mantenen també entre taronja i rojos per a demà. Grau amunt, grau avall, farà demà la mateixa calor, intensa i extrema per tot arreu. I de nou, al nord, podran fermar-se algun nucli de tempesta. I no tiraren coets per el lleuger del cest tèrmic de divendres i dissabte, perquè sí, baixaran 2 o 3 graus. Però és que això serà molta calor encara. Bueno, pues es que si mirem els valors dels termòmetres per avui, per als pròxims dies a la comunitat, veiem que són altíssims, eh? Segons l'últim model d'AEMET, avui la màxima prevista a Xàtiva, 43 graus. Demà serà pitjor, demà s'esperen 44. I les mínimes, avui s'ha quedat en 22 graus. Demà més alta la mínima, no va baixar dels 25 graus. Dijous, 43 graus de màxima. I divendres i dissabte sí que és cert que baixen les màximes. Però com estan tan altes, pues se quedaran un poc menys altes. Màximes de 36 graus. Bueno, pues encara no s'ha acabat esta ona de calor, eh? Encara es queden uns dies de patir. Alcancem les 10 en apenas un minut. Ja sabeu, a quedar en punt. Ens informem amb Ricardo Chaffer i amb el patrocini de Congelados Ángela en els matins de Blu Radio.

Es por ti de Juanes y Aléjate de mí de Camila. Bueno, pues agafa estos clásicos, estos gran sexys de la música y es transforma ritmo de merengue, salsa, bachata. Bueno, pues un álbum muy recomendable. Perfecte per aquest estiu de 2026. Perfecte per estes altes temperatures que ens toca patir. Obrim així, 100% peticions. Recomanem-vos un bon disc. Per què no recomaneu vosaltres també un a nosaltres? 6, 7, 8, 60, 53, 30. Si t'apetís algun tema en els pròxims minuts, si vos enviar una salutació a algú, contar-nos algo. 6, 7, 8, 60, 53, 30. Fins les dues, aprofita que estem en 100% peticions. Per així estem obrint aquesta edició del dimarts 7 de juliol de 2026. I com sempre, en molt bona companyia. Amb els nostres patrocinadors de confiança, Grupo Innova Tormo i el Bar Avenida de Genovés.

Té també Dani Martín el seu punter romàntic, eh? Que se mueran d'envidia. Ahí quedava el seu èxit. Hi ha molt de flow que se presenta ara, Bruno.

0: rei.
1: A Sassana, reggae veritat, el reguito més fresquet que portaven estos dos per ací. Dani Ostean i Ryan Castro col·laborant. El tema es titula Desahógate. Un tema que és candidat a colar-se en la nostra llista. Però este ja està, este pot presumir

0: gatos como yo.
1: Inés con Georgie Dame, sempre que aplega l'estiu, aplega ella també. Ha presentat dos temes al mateix temps, un en espanyol, el de Mo.

són Semitja i ja sabeu que tenim esta hora sempre reservada per al Mirador del Passatge. Menjars per emportar-ho. Així jo vos recorde que per a dinar bé no cal cuinar ni agobiar-se.

0: El Mirador del Passatge. Menjars per emportar. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al Passatge del carrer La Reina 48, junt al Charter. El Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Refrescate con la mejor variedad de éxitos. 90.2 FM y BluRadioFM.es. Blu Radio. Blu Radio.

así os telefonaba Carles para proposarnos una de Romantic Dimoni. Bueno, pues entría testa la voràgine. Que Pochero siga de les més importants d'este primer disc que ha publicat. Primer disc en solitari.

de Taemin Palace, Drácula. Bueno, pues un tema que no sabem molt bé per què, però s'ha colat en les llistes d'èxits d'aquest estiu. Bueno, pues no té un so així molt estiuenc, veritat. No recorda so a la platja, ni a la piscina, ni als xiringuitos. Però míralo, ahí està, en el top 10 d'este mes més radiats al nostre país. La que sonava Taylor Swift amb el seu I Need You. Què tenen en comú estos dos temes? Bueno, pues que els dos formen part de la nostra llista. Els dos estan entre 50 més actius i importants. Poc a poc anem coneguent tots els detalls

3 minuts sobre les 12 del migdia i si obrim una altra hora de 100% peticions. Edició de dimarts, amb el dilluns ja vist des de lluny, superadíssim.

2012. Este guau guau guau es recordar el próximo tema que va a sonar per así, el que se demana la Sunrow. Diu pas amb la de Manuel Turizo i Martin White, amb la de la Guaracha, amb la de Dique per a la reina del Sàhara, per a que tinga molt bon dia. Bueno, pues preparada que estem.

Ja passa una de Manuel Turizo per a la Sanro, per a tu, per a mi i per a tots. De part de la reina del Sàhara, Desig. Bueno, pues un altre beset per a tu. I la pròxima convidada, la Rosalía.

0: professionals. 696 930 910.
1: Novedad.
0: Avui es porten una novetat que firmen Hermanos Martínez i compten amb la col·laboració dels Hombres G. ¿Por qué me toca a mí?

intentan que ja estigués 100% peticions a falta de 100 minuts per alcançar les dos. Plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Que tingueu molt bona vesprada, que no patiu molta calor i com és inevitable, no, pues almenys cuideu-se i debauteu-se molt, que sabeu, no hi si va al carrer esta vesprada si no és necessari, i si és necessari perquè vos toca currar, no, pues precaució, val? Molta, molta hidratació i

música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue

0: Tres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.